Jesus, tu és o morador, Jesus, tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus.